Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 95%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 96%.

0: now.
1: Ahora tú, como yo, ¿vale?
2: A ver, tú primero.
1: Vale.
2: ¿Cómo es?

3cat info.

0: En punt les 8 del matí. Primer títol, ara que serà pel trànsit. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Retencions per un vehicle variat al Nus del Llobregat i un altre també cotxe variat a la C32 a Alella, en sentit Barcelona. Aturades també a la C16 abans d'entrar als túnels de Vallvidrera per unes obres i els accessos a Barcelona per la C58 venint del Vallès, a la C32 a Sant Boi, la B23 a Sant Feliu i la 2 a Pallejà.
0: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons avançat al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. Els serveis secrets espanyols van alertar per telèfon i WhatsApp de la crida a les xarxes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El contingut dels documents desclassificats reobren la divisió dins el govern del PSOE, mentre socis i oposició aixequen el to de les crítiques contra Pedro Sánchez. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat al 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà Dallas anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. El BCE tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-lo al 2,5%. A mig de l'escalada de la inflació europea, derivada de l'encariment de l'energia, l'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament respecte al 2024, tot i que el Departament de Salut destaca una tendència a la baixa des del 2022. Preocupen especialment, però, els casos de les dones entre els 40 i els 60 anys i també els homes més grans de 80. La DEO Costes del Segrestat de celebració, la denominació d'origen que aplega més d'una trentena de cellers de 8 comarques diferents, fa 40 anys mirant cap al futur i l'adaptació a un clima i a unes tendències de mercat canviants. I Tàrrega es converteix un any més en la capital del teatre al carrer. Avui s'inaugura la 46a edició de la fira, que acollirà fins diumenge una 60ena d'espectacles.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça debuta amb golejada a la Champions. 5-1 davant el Feyenoord, amb gols de Lamine, Jamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant a Bratislava, i Julián Álvarez és titular amb l'Atlètic de Madrid, que perd al camp del Liverpool 2-1. Avui a la Champions, Bayern Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Saba i Fenerbahçe, Roma, entre d'altres. Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus danès. I a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona, Lleida, 6:45, i Barça, Andorra, a les 9, els 2 partits per Esport 3.
0: Matí de fresca i fins i tot fred al Pirineu. Avui recuperarem el temps tranquil, però no la calor intensa d'inicis de setmana. Sol, algunes pinzellades de núvols prims i calor continguda al migdia, amb màximes entre els 24 i 29 graus en molts casos.
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 96%.

0: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit. Equip viari.
1: Retencions a la C58 de Sant Quirze a Badia per accedir a la P7 i problemes també a la P7 de Mollet a Barberà en sentit sud. A més, encara hi ha retencions a l'entrada a Barcelona per la C58 i a les dues rondes de Barcelona. Pel que fa al transport públic, ja s'ha restablert el servei de trens a l'R3, que havia quedat interromput entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un robatori de cable de coure. Segons Renfe, els trens recuperaran progressivament les freqüències de pas habituals. En canvi, no circulen els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar que obliga a mantenir protocols de bioseguretat.
0: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. Els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat, difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat el 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, que és la reclamació que fan el PP i Vox. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà a Dallas anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà un quart de punt fins a situar-lo al 2,5%. Enmig de l'escalada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia, l'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. Tàrrega es converteix un any més en la capital del teatre. Al carrer Buix s'inaugura la 46a edició de la Fira, que acollirà fins diumenge una 60ena d'espectacles.
2: Esports. El Barça debuta amb golejada a la Champions, 5-1 davant el Feyenoord, amb gols de Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez és titular a l'Atlètic de Madrid, que perd amb el Liverpool 2-1. Avui a la Champions, Bayern Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Sabà i Fenerbahçe Roma, entre d'altres. Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus Danès, i a la Lliga Catalana de Bàsquet avui Girona Lleida 6:45 i Barça Andorra a les 9 els 2 partits per Esport 3.
0: I pel que fa al temps, matí de fresca i fins i tot fred al Pirineu. Avui recuperarem el temps tranquil. Sol, algunes pinzellades de núvols prims i calor continguda al migdia, amb màximes entre els 24 i els 29 graus en molts casos.
3: 3CAT Info.
0: Molt bon dia.
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 96%.

Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... Perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... Mira, tio, em sap greu, però... No ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que... Que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: En punt les 10 del matí. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet discrepàncies amb Josep Lluís Trapero, però ho desvincula de la seva dimissió com a director general del cos de Mossos d'Esquadra. Parlon ha reiterat que hauria preferit que acabés el mandat. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat el programa de Ricard Ostrell. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. Els serveis secrets espanyols van alertar per telèfon i WhatsApp de la crida a les xarxes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El contingut dels documents desclassificats reobren la divisió dins el govern del PSOE, mentre socis i oposició aixequen el to de les crítiques contra Pedro Sánchez. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà Dallas anunciant que pagarà $5 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-lo al 2,5% enmig de l'escalada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia. L'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar aquest any. 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament respecte del 2024, tot i que el Departament de Salut destaca una tendència a la baixa des del 2022. Preocupen en especial els casos de les dones d'entre els 40 i els 60 anys i també els homes més grans de 80. Una nova teràpia millora els principals símptomes de la narcolèpsia, un trastorn que dificulta als afectats mantenir-se desperts durant tot el dia. El nou tractament aconsegueix rebaixar molt la somnolència i reduir en gairebé un 90% la cataplexia. I l'actriu i traductora Cristina Genevat debuta com a escriptora al llibre Sorra. En una entrevista al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio, Genevat ha explicat que a la novel·la vol reflexionar sobre el que comporta fer-se gran.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Estrena golejadora del Barça a la Champions de futbol. 5-1 davant el Feyenoord, amb gols de Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. El pròxim partit europeu, el dia 13, al camp del Galatasaray. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava. I Julián Álvarez és titular amb l'Atlètic de Madrid, que perd al camp de Liverpool 2-1. Avui a la Champions, Bayern Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Sabà i Fenerbahçe Roma, entre d'altres. A la Champions d'handbol, debut amb victòria del Barça 39-28 davant l'Horus Danès. I a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona-Lleida, 6:45, i Barça-Andorra a les 9 per Esport 3.
0: I el temps, jornada ben tranquil·la, assolellada, perdó, i amb bona visibilitat, calor continguda al migdia, màximes entre 24 i 29 graus en molts casos. Aquesta propera nit tornarà a ser ben fresca.
3: Trescat Info.
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 96%.

0: Bon dia, són les 11. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet discrepàncies amb Josep Lluís Trapero, però ho desvincula de la seva dimissió com a director general del cos de Mossos d'Esquadra. Parlon ha reiterat que hauria preferit que esgotés el mandat. Són declaracions també al matí de Catalunya Ràdio. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat el 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, que és la reclamació que fan el PP i Vox. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà a Dallas anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-lo al 2,5%. Enmig de l'escalada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia, l'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. Tàrrega es converteix un any més en la capital del teatre al carrer. Avui s'inaugura la 46a edició de la Fira, que acollirà fins diumenge una 60ena d'espectacles.
1: Esports.
2: Jornada de descans avui del Barça, que hi va golejar el Feyenoord per 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Van marcar Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i Rafinha, que va fer 2 gols. També ahir a la Champions, PSG 6, Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres, i Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, a Barça juga contra Feyenoord a aquesta hora. El Johan Cruyff, minut 63, els blaugranes perden 0-2. Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Oros Danès, i a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona, Lleida, a quarts de 7, i Barça-Andorra a les 9 per Esport 3.
0: I pel que fa al temps, avui jornada ben tranquil·la, assolellada i amb bona visibilitat. Calor continguda al migdia, màximes entre els 24 i 29 graus en molts casos. Aquesta propera nit tornarà a ser ben fresca.
1: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, passen 3 minuts de les 11 del matí. És dijous 10 de setembre del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escureixas.
1: 3CAT Info.
0: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal assumeix que no té més remei que aplicar-la després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que descarta que les despeses del referèndum afectessin els interessos de la Unió Europea. La sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes, a tot estirar a principis d'octubre.
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 96%.
6: Now, usually I don't do this, but...

via, a poc vine amb mi. Entra que t'amora cegues, no et perdis per res del món. Ai, via, via.

via, a poc vieni a mi. Entra que t'amura segues, si és que ja estàs farta d'homens. Via, via, entra i fes-te un bany calent. Hi ha una tovallola blava, fora plou i és un món fred.

0: La miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys segons un estudi de la UPC que determina com ens podem avançar el diagnòstic per aturar la malaltia. L'ús de pantalles augmenta el risc i fer activitats a l'aire lliure és un factor protector. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. A aquesta hora engega el Tribunal Suprem l'acte solemne de l'obertura de l'any judicial enmig de l'enèsim enfrontament entre el govern espanyol i la judicatura. Un dels últims casos és la investigació que ha engegat l'Audiència Nacional Espanyola per l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta. Per cert, que Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat al 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, que és el que reclamen al PP i Vox. La consellera Núria Parlon anuncia al matí de Catalunya Ràdio un dispositiu dels Mossos proporcionat i flexible davant les concentracions de signe contrari previstes aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Aliança Catalana n'ha convocat una i n'hi ha una altra que agrupa l'esquerra independentista, antifeixista i veïnal. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà a Dallas, anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. I el Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-lo al 2,5%. Enmig de l'escalada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia, l'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Jornada de descans. Avui el Barça, que ahir va golejar el Feyenoord per 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Va marcar Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i Rafinha, que va fer 2 gols. A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí 1-2 contra Feyenoord en partit de la primera jornada disputat al Johan Cruyff. Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus Danès. I a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona-Lleida, quarts de set, i Barça-Andorra a les 9, els 2 partits per Esport 3.
0: Ens espera una tarda de sol, com també ho serà la diada si instal·le un contrast evident entre les màximes i les mínimes. Les temperatures nocturnes ja seran força fresques, mentre que durant el dia farà una calor, això sí, suau.
3: Trescat Info.
0: 12:04, us informe.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música al teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 96%.

0: Bon dia, és la una. Arrenquem aquest informatiu explicant-vos que hi ha 5 dotacions dels bombers de Barcelona treballant en un incendi a la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha declarat fa poca estona i afecta una zona de matolls prop de la carretera de Miramar. La columna de fum és molt visible des del port i d'altres punts de la ciutat. De seguida que tinguem més informació sobre aquest tema, us l'ampliarem. La Fiscalia General de l'Estat aprofita l'acte d'obertura de l'any judicial per reivindicar la independència dels jutges espanyols i afegir que no cedeixen a pressions ni influències. Teresa Peremptó també ha reclamat el retorn a plena seguretat i normalitat a Ceuta. Comença el trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. 5 nenes arribaran a Navarra, és l'única comunitat que fins ara s'ha ofert públicament a acollir. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. La consellera Núria Parlon ha anunciat al Matí de Catalunya Ràdio un dispositiu dels Mossos proporcional i flexible davant les concentracions de signe contrari previstes aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Aliança Catalana n'ha convocat una i n'hi ha una altra que agrupa l'esquerra independentista, antifeixista i veïnal. La miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys, segons un estudi de l'UPC. L'ús de pantalles n'augmenta el risc i fer activitats a l'aire lliure és un factor protector. L'actriu i traductora Cristina Genevat debuta com a escriptora al llibre Sorra. En una entrevista al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio, Genevat ha explicat que a la novel·la vol reflexionar sobre el que comporta fer-se gran.
1: Esports.
2: El Barça reprendrà els entrenaments demà després de golejar i el Feyenoord 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Van marcar Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 gols Rafinha. A la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona Lleida, 7:15 i Barça Andorra a les 9, els 2 partits per Esport 3. I la waterpolista Maika García l'han presentat fa uns minuts oficialment com a nova jugadora del Sant Andreu. García avança que denunciarà el Sabadell per no renovar automàticament el seu contracte, que va acabar just després del seu procés de maternitat.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol, com també ho serà la diada. S'instal·la un contrast evident entre les màximes i les mínimes. Les temperatures nocturnes ja seran força fresques, mentre que durant el dia farà una calor suau.
1: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, passen poc més de 3 minuts de la una del migdia. És dijous 10 de setembre del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reivindicat la independència dels jutges espanyols i ha assegurat que no cedeixen a pressions ni influències. Ho ha fet en l'acte d'inauguració solemne de l'any judicial presidit pel rei Felip VI i en presència del ministre de Justícia, Félix Bolaño.
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 41%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i de l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
2: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir... Prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta, Sònia Kerr.
3: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
3: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
0: El Banc Central Europeu està reunit i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, fins al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
3: L'operació sortida ha començat al migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
0: Avui el sol es torna a imposar després de les pluges d'ahir. Volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona Capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor. I, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar, poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
0: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
3: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell, Joan Barberà.
7: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà. Aquesta tarda i vespre ja n'hi ha de convocats, tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Oriols, que hi han convocat en i també aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANSI Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
2: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
8: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
0: Doncs no deixem la política catalana perquè el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
3: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé dos mesos.
0: Això serà a Madrid i encara a la capital. Jutges i fiscals han titllat avui de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici del curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret de vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat també l'absència d'ingerències polítiques en la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió, diu, per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir l'estat de dret, tot plegat davant la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Parelló i Teresa Peramato.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
9: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha reclamat que no es vulnerin els drets fonamentals dels migrants.
0: Gràcies, Carina. I encara un apunt en clau econòmica, perquè el Banc Central Europeu està reunit avui excepcionalment a Berlín i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, que se situarien al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny. Ara mateix els tipus estan situats al 2,25% a la zona euro.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció, i ho fa avui, que és el dia per a la prevenció del suïcidi. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
11: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
10: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
0: No deixem de parlar de salut, perquè avui la consellera del RAM, Olga Pané, i també la ministra, Mònica García, han parlat sobre l'anunci de vaga indefinida que han fet 7 sindicats mèdics a partir del mes d'octubre.
3: Pané ha dit en una visita a Hostalric, a la Selva, que vol evitar l'aturada, i la ministra ha deixat clar, en paral·lel a Madrid, que les comunitats autònomes tenen diners per millorar les condicions laborals dels metges i metgesses.
12: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
11: Les administracions, en este caso las administraciones que tienen las competencias, que son las comunidades autónomas, tienen que reforzar la plantilla. Esto supone que viene de una demanda de las comunidades que dicen, nosotros no tenemos dinero, ¿no?, para hacer esto. No, no es verdad.
3: Metges de Catalunya ha convocat 12 mobilitzacions al llarg del darrer any per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen.
1: La xarxa de comunicació local.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia a les 12 i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
3: Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
0: Doncs no deixem la mobilitat. Les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga estaran acabades al febrer i després ja no trigaran a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Avui el representant del govern espanyol ha visitat les obres juntament amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
14: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
15: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
14: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
0: I la plataforma Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu de ferroviari de Rodalies, just un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Lluís Mata.
16: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
17: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
16: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. Atenció a aquesta innovació perquè han creat una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure App i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, és a dir, l'IRTA. L'eina és gratuïta i funciona amb un suport imprès en 3D acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
19: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també, o sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs, ja estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
18: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
0: Anem ara fins a Girona. Allà la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició, el dipòsit i la distribució il·legal d'armes i que tenia magatzem a Figueres, a l'Alt Empordà. El principal investigat ha ingressat a presó i el cas continua obert. Avui n'han donat detalls des de la capital gironina. Girona FM, Pau Villafanyer.
20: L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya. 644 armes, 16 de les quals de foc real, més de 220 ja modificades i les altres pendents de ser modificades, així com silenciadors, milers de cartutxos i maquinària per transformar-les. Tot ocult en un traster de Figueres. El líder de la trama era expert armer format a l'exèrcit rus i convertia armes de fogueig en armes reals, que després es distribuïen a xarxes de narcotràfic i segrestos mitjançant enviaments postals amb identitats suplantades des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts del país. La investigació, iniciada a principis d'any, va portar a escorcolls a Girona, Badajoz i València i la darrera detenció el 31 d'agost a Barcelona de la persona encarregada del transport de les armes.
0: I la policia ha detingut avui a Calella Carlos García Roldán, conegut com a Charlie, condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó pel cas Lujo Casa, una estafa milionària comesa a les Illes Balears. La detenció estaria relacionada amb l'ordre judicial de recerca, detenció i ingrés a presó dictada per l'Audiència Provincial de les Balears. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
21: García Roldán va ser condemnat el desembre de 2025 a 14 anys i 9 mesos de presó per la seva responsabilitat en el cas Lujo Casa, una presumpta estafa milionària relacionada amb la venda de cases fantasma a Mallorca. La mateixa resolució judicial també establia el pagament de més de 2 milions d'euros en indemnitzacions als perjudicats. Malgrat la contundència de la condemna, es trobava en llibertat provisional, ja que la sentència podia ser recorreguda. Ara l'Audiència Provincial n'ha ordenat la detenció i ingrés a presó després que no comparegués a una vista judicial per revisar la seva situació cautelar.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
3: És un home de 61 anys. Els fets van passar diumenge al vespre quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames i va intentar fer-ho també a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local que van detenir l'home al lloc mateix dels fets.
0: Els els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
3: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen ara mateix per poder sufocar l'incendi.
0: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
3: Enguany el Banc de Sang també tem una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
0: És moment per la cultura. Tàrrega inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
3: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
0: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
6: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
7: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu hi hauria de tenir cabuda.
6: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
0: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, atenció, convertir-lo en un museu sobre el descobriment d'Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament.
3: Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
22: Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murta van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
23: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
22: Des de l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra asseguren que el pas a mans públiques de Sant Jeroni és una oportunitat, però alerten que cal preservar-ne l'ànima i escoltar la ciutadania per respectar aquest patrimoni.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
24: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
25: Y nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
24: I avui en la presentació oficial com a nova jugadora del Sant Andreu ha confirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic. I, bueno, s'està tramitant tot això, ho estan portant elles i en breu hi haurà, sí. Encara no s'ha rebut, però sí.
24: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas, on per motius esportius ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça goleja el Feyenoord per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que ahir per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar també el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista del Barça, Joao Cancelo.
2: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante, y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso, y bueno, estamos en un buen camino.
24: En bàsquet en marxa, la Lliga Catalana ACB a Tarragona. Ahir, victòria de l'Ilerna Lleida contra la Joventut, 89-84, i també triomf del Kitsanàs Manresa contra l'Andorra per 83-74. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Kitsanàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
5: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, había muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente qué jugamos, qué es este torneo, por qué venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, eso es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. Ya han jugado aquí, se han bautizado.
4: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
24: Una autèntica gran competició, aquesta Lliga Catalana ACB, que se celebra al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim amb més notícies de seguida. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: Fisioteràpia en l'esport de base.
27: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
10: Salut Activa.
28: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
29: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
10: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia, un 11 de setembre. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president, Josep Vila, ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
3: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir... Prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
4: Jutges i fiscals tinllen de greus les acusacions de l'Ofer i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
6: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
4: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
4: L'operació sortida ha començat a migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
1: Avui el sol es torna a imposar després d'una jornada de pluges i volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital i, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
4: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
8: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el Club Català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista, passant 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Avui arrenquen ja els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre n'hi ha de convocats tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A 7:15 es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Oriols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
3: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
9: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
1: Actes que en alguns punts del territori s'avancen ja aquest vespre. És el cas de la capital de la Garrotxa, d'Olot, on aquest vespre es fa una baixada de torxes fins al centre. Òmnium, l'ANC i el CDR fan una crida a les mobilitzacions de demà a Girona, Barcelona i Amposta. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
10: A Olot, l'11 de setembre, se celebrarà amb un acte previ aquesta nit a partir de les 10 amb una baixada de torxes des de l'espai cràter direcció a la Basílica de Sant Esteve, on s'il·luminaran unes estelades i llegirà un manifest. És l'acte que les entitats Òmnium Garrotxa, ANC Garrotxa i el CDR d'Olot i la Garrotxa duran a terme abans que l'endemà cridin a la mobilització a Girona, Barcelona o Amposta. Des d'Olot s'espera que surtin un parell de busos i que una part important de la gent hi vagi amb el seu vehicle. En parlen Glòria Bassets, presidenta d'Òmnium Garrotxa, i Manel Planella, secretari de l'ANC de la Garrotxa.
11: La idea de les entitats que organitzen l'11 de setembre és precisament reivindicar la transversalitat, la diversitat i sobretot reivindicar el dret i la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua.
12: Cada any apretem perquè la gent es mobilitzi i hem posat el nom Hi Som perquè realment els polítics se n'adonin que encara hi som.
10: Un any més s'ha optat per descentralitzar les manifestacions, un fet que no acaba de convèncer a certes persones d'algunes de les entitats que hi participen.
1: Era el nostre company Gerard Puigdemont d'Olot FM qui ens oferia aquesta crònica, i no Natàlia Moreno, com havíem dit. També Mataró ja ho té tot a punt per la Diada. Si l'any passat la pluja va marcar l'11 de setembre, enguany s'espera que els actes puguin celebrar-se amb sol i una calor més o menys suportable. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
13: A Mataró, la celebració de la Diada inclou actes de dimecres a dissabte, tot i que el gruix de la programació es concentra aquest divendres, 11 de setembre. A 9:45 del matí es farà un homenatge al president xilè Salvador Allende al Nou Parc Central, en un acte organitzat pel Grup de Recerca de Memòria Històrica. I més tard, a les 11, tindrà lloc l'ofrena institucional a Rafael Casanova. L'acte comptarà amb la participació de partits polítics i entitats i preveu les actuacions del Cor Madrigalista de Mataró i de les Esbart, Dansaire, Mestres del Gai Saber. A més, aquest dijous al vespre s'ha programat la marxa de torxes per la independència, un sopar popular i un final de festa a la plaça de l'Ajuntament. La celebració, però, acabarà el dissabte amb sardanes a la plaça Santana.
1: En matèria judicial, el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades tant al referèndum de l'1 d'octubre com a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, però també l'exvicepresident Oriol Junqueras o els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
4: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
1: Doncs no deixem els tribunals, perquè avui jutges i fiscals han titllat de greus les acusacions de l'Ofer i han reclamat al món polític que respecti la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional per la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades del Poder Judicial i ha demanat l'absència d'ingerències polítiques a la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir, diuen, l'estat de dret. tot plegat davant de la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Perelló i Teresa Peramato.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
14: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha destacat la necessitat de preservar el principi de legalitat i de retorn a una situació de normalitat sense que estigui en contradicció, diu, amb el respecte a la dignitat dels migrants.
1: I un apunt econòmic perquè ja tenim decisió del Banc Central Europeu que finalment ha pujat els tipus d'interès un quart de punt. Per tant, oficialment ja se situen al 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en les properes reunions s'opta per mantenir l'estabilitat dels tipus o es continua amb una tendència a l'alça.
1: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció. Ho fa coincidint avui amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
16: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
15: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
1: Una jornada que avui també es commemora al carrer. És el cas de Terrassa, que s'omple pel setembre groc d'activitats amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta d'una manera de donar visibilitat a aquest greu problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
17: Aquest setembre el groc no és un color més. És l'emblema de la prevenció de la mort per suïcidi, una causa que commemora aquest dijous el seu Dia Mundial. L'associació Els Dols el celebra a la plaça Vella. Escoltem Candy Guerrero.
18: Esperem que vingui molta gent perquè hem de fer molt de soroll, però és l'inici d'un mes que serà intens, perquè cal parlar, acompanyar-nos i que la gent sàpiga que estem aquí per si ens necessiten.
17: S'han programat parades informatives, tallers infantils, música i la lectura d'un manifest.
18: Amb veus de diferents persones que han perdut una persona estimada i que avui s'atreveixen a parlar, trencar aquest tabú, aquest silenci i a compartir aquest dol.
17: Durant tot el mes s'han organitzat una trentena d'activitats. Encara queda molta feina a fer.
18: El sistema encara s'ha de posar molt les piles. Falta molta feina, però és que primer ens hem de treure la por de dir la paraula suïcidi.
17: Però l'autèntica prevenció comença obrint la conversa.
18: Si alguna persona veus que no es troba bé, que verbalitza, no li treguis importància. Busca amb ella algun tipus de recurs. No minimitzis les seves emocions.
1: Són gairebé 3:45. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
4: I atenció, perquè els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
1: No deixem la mobilitat, ja que les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, al Vallès Oriental, estaran acabades al febrer i després no trigaran gaire a circular-hi trens. Això, segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. El representant del govern espanyol ha visitat les obres aquest migdia juntament amb la consellera de Territori, amb Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem, doncs, fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
19: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
20: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
19: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà, en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
2: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta innovació, perquè s'acaba de crear una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure Application i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Es tracta d'una eina gratuïta i que funciona amb un suport imprès en 3D que funciona acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
22: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també. O sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs, ja estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
21: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
1: Passem avui també pel Ripollès, on tanquen un estiu marcat per les restriccions d'accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter, en concret en punts com Daió o Fontalba, tot plegat a causa de l'increment de visitants. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
23: Des de la pandèmia, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha detectat un increment dels visitants, sobretot en els mesos d'estiu i de bon temps. Els tècnics asseguren que la majoria actuen correctament, tot i que també hi ha casos a l'altra cara de la moneda. Els excursionistes que no tenen sensibilitat amb l'entorn, la fauna i la flora. El problema més freqüent, els gossos deslligats. Escoltem a Xavier Griver, tècnic d'ús públic i educació ambiental del Parc Natural.
24: Recordem que estem en un parc natural amb molta presència de ramaderia i la presència de gossos deslligats sovint és incompatible amb la ramaderia. Llavors tenim molts informadors a tot el Parc Natural, 6 zones d'informació itinerants i 4 centres d'informació per mirar de fer aquesta tasca sensibilitzadora envers a les bones pràctiques del visitant.
23: Després de la temporada estival, la muntanya es prepara per un altre període de molta afluència, la temporada boletaire. Perquè els efectes de la petjada humana siguin menors, des del Parc Natural contemplen reforçar la tasca informadora.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
4: Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames, i també va intentar fer-ho a la zona genital. El conductor d'un dels busos que es va donar de la situació va avisar la policia local, que el van detenir l'home al mateix lloc dels fets.
1: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi incendi que crema la muntanya de Montjuïc.
4: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen per sufocar el foc.
1: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
4: Enguany el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí atenció es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
1: És moment per a la cultura. La capital de l'Urgell inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega. I ho fa amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure. I el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
1: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviú.
0: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
3: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu hi hauria de tenir cabuda.
0: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
1: Encara en cultura, una gran producció dedicada als grans mestres del barroc arribarà el 18 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Serà en el marc del programa Cultura amb Ànima, que té finalitats socials, i ho farà més de la mà de la Fundació PINAE. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
6: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià Cessé, la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Coro Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Faset, afronta el concert amb il·lusió.
7: Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop Purcell no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
6: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Masal Bornà i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
1: I és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
8: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
25: I nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situació. Pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
8: I avui, en la presentació oficial, com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu, ha afirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer.

0: Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que a més per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista, el defensa Joao Cancelo.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante. Y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso, y bueno, estamos en un buen camino.
0: A la Copa del Rei de Futbol, a la fase prèvia, el Prat ha quedat emparellat amb el Sant Rafel d'Eivissa. En bàsquet, en marxa la Lliga Catalana ACB, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Tot i un inici dubitatiu, on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quinzenàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
4: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, hay muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, eso es la única vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. No han jugado aquí, se han bautizado.
3: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
0: I destaquem que l'Hilerna Lleida va guanyar el Joventut 89-84.
5: Gràcies, Joan. Arribem ja gairebé a les 3 de la tarda. Ho deixem aquí. Fins demà a les 2.
6: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
7: La banda sonora del teu dia.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el Tribunal de Comptes aplicarà l'amnistia a Puigdemont, a Junqueras, a Artur Mas i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Finalment, el Tribunal pren aquesta decisió després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'aplicació de la llei en considerar-la conforme al dret de la Unió Europea i que, a més, no hi ha hagut desviació de diners de la Unió Europea. Segons ha pogut saber avui al matí de Catalunya Ràdio, la sentència ara s'està preparant i probablement estarà llesta a finals d'aquest mes o principis d'octubre, tot estirar. També hem repassat els actes de la Diada. Els actes oficials començaran aquest vespre al Parlament, però també al Fossar de les Moreres, on la consellera d'Interior i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per separar les dues convocatòries que hi ha aquesta tarda, la dels grups de l'esquerra independentista i antifeixistes i la d'Aliança Catalana. I hem passat també per Madrid, perquè en l'obertura de l'any judicial ha planat la crisi de Ceuta en tots els discursos dels òrgans de govern dels jutges i, a més, s'ha confirmat que la Casa Reial prepara una visita del rei juntament amb Pedro Sánchez a Ceuta. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs justament des d'aquesta celebració de l'inici de l'any judicial hem sabut que el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació. Un escenari que fonts del Tribunal de Garanties situen a principis del mes d'octubre a Madrid. Tània Tàpia, bona tarda.
3: Bona tarda. El Tribunal Suprem acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia just després de la primera sentència sobre la malversació. No plantejarà cap dubte a Europa i, segons reconeixen fonts del Suprem, no hi ha més remei que aplicar el criteri del Constitucional. Això serà, segons càlculs del Tribunal de Garanties, cap a l'octubre, quan s'estudiarà el cas de Dolors Bassa. En aquella sentència, el ponent de la qual és Cándido Conde Pumpido, ja quedarà clara la interpretació del delicte de la malversació i serà, per tant, aplicable a la resta de casos pendents. També el de l'expresident Puigdemont, encara que el Constitucional tenia previst abordar el seu cas més endavant. Fonts del Suprem aclareixen que, un cop tinguin la sentència i els arguments del Constitucional, poden actuar d'ofici o, si ho demanen, les defenses, però sí, com sigui, els moviments seran, asseguren, ràpids.
2: I ara anem cap a Barcelona perquè els bombers treballen en un incendi de vegetació a la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha declarat aquest migdia i afecta una zona de matolls i vegetació a prop de la carretera de Miramar, just de sota del castell. Per això, com a mesura preventiva, s'han confinat les persones que hi havia al castell de Montjuïc. Fins allà hi ha anat la Montse Poblet. Montse, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. La columna de fum que fa una estona es veia des de diferents punts de la ciutat de Barcelona ja no hi és. No hi ha flama, però la zona cremada fumeja molt. El que està cremat és la vessant de Montjuïc que dona al port i que està just a sota del castell, a sobre dels jardins Costa i Llobera. És una zona molt escarpada, que està molt seca i, per tant, encara es trigarà a donar el foc per controlat, però la perspectiva és bona. Hi ha 8 dotacions dels bombers treballant, remullant amb mànegues tot el que ha cremat i també sobrevolen la zona 3 helicòpters dels bombers de la Generalitat. El foc ha començat a quarts d'una per causes que encara es desconeixen. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: I la consellera de Salut, Olga Pané, ha obert la porta a negociar amb el sindicat Metges de Catalunya després que hagin anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre en protesta per l'Estatut Marc que impulsa el govern espanyol. La consellera ho ha dit en la inauguració del nou centre d'atenció primària a Hostalric. Allà hi ha anat en Pau Bartolí.
5: Bona tarda. Pané assegura que s'està reunint amb els sindicats, que els metges tenen la porta oberta i insisteix que el Departament de Salut treballarà perquè la vaga no consolidi.
6: Per tant, nosaltres en aquest sentit intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no...
7: Ràdio Arbúcies.
8: 107.6
9: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 32%.
10: I pull up, like, how you pull up, baby, how you pull up, how you pull up, I pull up, 7 to 10.

Bona tarda, són les 4. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt al 2,5%. L'organisme pronostica més inflació pel 2027 i pel 2028, tot i que manté que l'economia està resistint millor del que es preveia al complicat context geopolític. El Suprem acatarà el Constitucional i aplicarà l'amnistia a l'expresident Puigdemont un cop hagi dictat sentència, un escenari que podria arribar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes també preveu aplicar l'amnistia a Puigdemont i Junqueras per les despeses del procés les pròximes setmanes. Els Mossos d'Esquadra han dissenyat un ampli dispositiu per aquesta tarda al fossar de les Moreres, on coincidiran dues concentracions de signe oposat, la d'Aliança Catalana i la convocada per organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixistes. Els actes institucionals de la Diada començaran al vespre al Parlament, amb la hissada solemne de la Senyera. Un estudi de Lancet Countdown constata que les ciutats del sud d'Europa tenen ara un 160% més de morts associades a la calor que les de fa 40 anys, malgrat que un 88% dels municipis analitzats ja estan prenent mesures per mitigar aquests efectes de l'escalfament, només han aconseguit rebaixar 0,7 graus.

0: Ha estabilitzat l'incendi a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. El foc ha afectat una zona de matolls i vegetació just a sota del castell i ha cremat una hectàrea. Els bombers han hagut de confinar els visitants d'aquesta zona pel fum i treballen amb gairebé una desena de dotacions. Tarda d'operació sortida de trànsit, coincidint amb el cap de setmana llarg de la Diada, s'espera que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana 550.000 vehicles i que la via amb més congestió sigui l'AP7 de cara a diumenge. Trànsit obrirà carrils addicionals a aquesta via i també la C32 per facilitar retorn. I Donald Trump, que promet $5.000 a cada nord-americà major d'edat si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat al novembre. El president dels Estats Units no ha explicat com es finançarà la mesura amb la qual pretén condicionar el vot i capgirar les enquestes adverses.
1: Esports.
2: El primer equip del Barça ha tingut descans aquest matí després de golejar i el Feyenoord. Demà ja tornarà als entrenaments per preparar el partit de Lliga de diumenge al Camp del Llevant. A la Lliga Catalana de Bàsquet...

0: juguen dos nous partits. A 2:15 FIEC Girona i Lerna Lleida i a partir de les 9 Barça Andorra. I a la Vuelta avui es disputa la contrarrellotge individual de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. El mallorquí Enric Mas torna a sortir de líder.
1: I el temps, tarda assolellada amb algun núvol prim, calor continguda, les màximes més altes que tornaran a tocar els 30 graus i es mantindrà el contrast entre el dia i la nit. La matinada tornarà a ser força fresca. Cap de setmana llarg de la diada amb sol, matins frescos i les màximes que se'n recuperaran una mica.
2: 3CAT Info.
1: Passen 3 minuts i mig de les 4. Salutacions de qui us parla, Nàtia Dell, des d'ara i fins al punt de les 5.
2: 3CAT Info.
3: 3CAT Info.
1: Comencem. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5%. Hem sabut ara al migdia.
4: FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 32%.

0: Bona tarda, són les 5. Primer titular a aquesta hora per l'estat del trànsit, equip viari.
1: Bona tarda. Un accident que talla dos carrils acumula 12 quilòmetres de retenció a l'AP7 en sentit sud i un altre accident està provocant també 2 quilòmetres de retenció en sentit nord.

0: nord cap a Girona a Montornès del Vallès. A les dues rondes de Barcelona, congestió sense incidències en els dos sentits de la marxa.
1: Prèvia de la diada, amb un fort dispositiu policial al fossar de les Moreres de Barcelona, on a aquesta hora coincideixen dues manifestacions de signe oposat, la d'Aliança Catalana i la convocada per organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixista. Aquest vespre es faran els primers actes institucionals de l'11 de setembre al Parlament. El Suprem acatarà el Constitucional i aplicarà l'amnistia a l'expresident Puigdemont un cop hagi dictat sentència, un escenari que podria arribar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes també preveu aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras per les despeses del procés les pròximes setmanes. En l'obertura de l'any judicial, la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, reivindica la independència dels jutges espanyols i remarca que no cedeixen ni a pressions ni a influències. També reclama el retorn a la plena seguretat i normalitat a Ceuta. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. L'organisme pronostica més inflació per al 2027 i el 2028, tot i que manté que l'economia està resistint millor del que es preveia al complicat context geopolític. Donald Trump promet $5,000 a cada nord-americà major d'edat si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat al novembre. El president dels Estats Units no ha explicat com es finançaria la mesura, amb la qual pretén condicionar el vot i capgirar les enquestes adverses. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, prenen el control de la ciutat de Moka, a la costa del Mar Roig, un punt estratègic per al comerç mundial de petroli, precisament en ple augment del seu preu pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. El barril de Brent continua pujant i se situa per damunt dels $105.
2: Esports. El primer equip del Barça ha tingut descans aquest matí després de col·legiar ahir el Feyenoord. Demà ja tornaran els entrenaments per preparar el partit de Lliga de diumenge al Camp del Llevant. A la Lliga Catalana de Bàsquet avui juguen dos partits més. A 6:45, FIEC, Girona i Lerna, Lleida. I a 9:00, Barça, Andorra.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada amb algun núvol prim, calor continguda i les màximes més altes tornaran a tocar els 30 graus i es mantindrà el contrast entre el dia i la nit. La matinada tornarà a ser força fresca, cap de setmana llarg de la diada amb sol, matins frescos i les màximes que es recuperaran una mica.
2: 3CAT Info.
1: Passen 3 minuts de les 5, us informa Agustí Serrat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Fort desplegament policial al fossar de les Moreres, al barri de la Ribera de Barcelona, on a aquesta hora coincideixen dues manifestacions de signe contrari, la d'Aliança Catalana i la convocada per l'esquerra independentista i antifeixista. Els actes institucionals de la diada començaran aquest vespre amb la hissada de bandera al Parlament. Última hora, unitat mòbil amb Pep Casanovas i Roger Santaló. Endavant.
3: Hola, bona tarda, Agustí. Sílvia Oriols ja ha arribat aquí al mig del fossar de les Moreres de Barcelona, acompanyada la líder d'Aliança Catalana de...
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus. I una humitat del 34%.

Yeah, yeah, yeah.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. Primer titular a aquesta hora per l'estat del trànsit. Aquest viari.
2: Bona tarda, circulació molt complicada a l'AP7 per dues incidències que sumen quilòmetres. En total serien pràcticament 20. Entre Sant Cugat i Gelida, on un accident està tallant dos carrils. Per aquest mateix accident, a Gelida també es trasllada ja la congestió a l'A2 des de Brera fins a l'enllaç amb l'autopista a Martorell.
1: Un fort dispositiu policial conté al voltant del fossar de les Moreres els manifestants d'Aliança Catalana i els l'esquerra independentista i antifeixista per evitar enfrontaments. La tensió verbal ha pujat de to quan el líder d'extrema dreta ha arribat al fossar i ja hi ha hagut una càrrega policial contra els antifeixistes. El Suprem acatarà el Constitucional i aplicarà l'amnistia a l'expresident Puigdemont un cop hagi dictat sentència, un escenari que podria arribar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes també preveu aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras per les despeses.

0: empreses del procés les pròximes setmanes. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. L'organisme pronostica més inflació pel 2027 i 28, però manté que l'economia està resistint malgrat el complicat context geopolític. Ha mort Cristóbal Colón, fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda a la Garrotxa. Colón, psicòleg de professió, va iniciar el projecte empresarial l'any 82 per ajudar a la rehabilitació de persones amb malalties mentals. Actualment, La Fageda dona feina directa a gairebé 500 persones. Donald Trump promet $5,000 a cada nord-americà major d'edat si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat al novembre. El president dels Estats Units no ha explicat com es finançaria la mesura amb la qual pretén condicionar el vot i capgirar les enquestes adverses. I Tàrrega, que acull els primers muntatges de la 46a edició de la Fira d'Arts del Carrer, que s'inaugura aquest vespre. Fins a diumenge es podran veure un total de 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts.
1: Esports. El primer equip del Barça ha tingut descans aquest matí després de golejar i el Feyenoord. Demà ja tornarà als entrenaments per preparar el partit de Lliga de diumenge al camp del Llevant. Mentre que la Lliga Catalana de Bàsquet avui es juguen dos nous partits. A partir de 6:45, FIAC Girona i Lerna Lleida, i a partir de 9:00, Barça Andorra.
0: El temps, tarda assolellada amb algun núvol prim, calor continguda, les màximes més altes tornaran a tocar els 30 graus i es mantindrà el contrast entre el dia i la nit. La matinada tornarà a ser força fresca. Cap de setmana llarg de la diada amb sol, matins frescos i les màximes que es recuperaran una mica.
2: 3CAT Info.
0: 6 de la tarda i 3 minuts. Salutacions, soc la Nàtia Dell, us acompanyaré fins al punt de les 7.
2: 3CAT Info.
0: Ens hi posem i el primer que fem és marxar cap al fossar de les Moreres perquè hi ha tensió i primeres càrregues al voltant del fossar a Barcelona, on un fort dispositiu policial intenta mantenir separats els manifestants d'Aliança Catalana i de l'esquerra independentista i antifeixista. Última hora, doncs, des del fossar de les Moreres, on hi tenim una unitat mòbil desplaçada amb el Pep Casanovas i el Roger Santaló. Roger, com estan les coses? Bona tarda.
3: Bona tarda, sí, aquí la tensió està augmentant per moments.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 38%.

0: Bienvenue.
1: Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La teva veu, la teva ràdio.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 7. Primer titular a aquesta hora per l'estat del trànsit, perquè està sent una tarda complicada a les carreteres, equip viari.
2: Bona tarda, sí, continua de moment complicada, sobretot a l'AP7, per dues incidències que han sumat pràcticament 20 quilòmetres de cua. Ara mateix hi ha cua entre Sant Cugat i Sant Andreu de la Barca, en sentit sud, i circulació encara també molt complicada, intensa, a les dues rondes de Barcelona.
1: Tensió amb càrregues policials contra manifestants antifeixistes al voltant del fossar de les Moreres, a Barcelona, on també es concentren membres i simpatitzants d'Aliança Catalana. Els Mossos s'han endut 5 manifestants. El Suprem acatarà el Constitucional i aplicarà l'amnistia a l'expresident Puigdemont un cop hagi dictat sentència, un escenari que podria arribar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes també preveu aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras per les despeses del procés en les pròximes setmanes. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. L'organisme pronostica més inflació per al 2027 i el 2028, tot i que manté que l'economia està resistint millor del que es preveia al complicat context geopolític. Ha mort Cristóbal Colón, fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa. Colón, psicòleg de professió, va iniciar el projecte empresarial l'any 1982 per ajudar a la rehabilitació de persones amb malalties mentals. Actualment, La Fageda dona feina directa a gairebé 500 persones. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, prenen el control de la

0: La ciutat de Moka, a la costa del Mar Roig, un punt estratègic per al comerç mundial de petroli, precisament en ple augment del seu preu pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. El barril de Brent continua pujant i se situa per damunt dels $105. I localitzen a Figueres un dels arsenals clandestins d'armes més gran que s'han desmantellat mai a l'Estat. Es distribuïen a bandes dedicades al crim organitzat, narcotràfic i segrestos. La Policia Nacional ha detingut 7 persones, un dels quals amb experiència militar a l'Àsia Central i que modificava armes de fogueig perquè disparessin foc real.
1: Esports. La Lliga de Futbol Professional situa el Futbol Club Barcelona dins del límit salarial que imposa els clubs de la primera i de la segona divisió. El cost de l'actual plantilla blaugrana és de 573 milions i el topall de la LFP l'ha situat en 582. A la Lliga Catalana de Bàsquet tenim en joc un partit entre el FIEC Girona i l'Ilena Lleida. Domina el conjunt gironí 27-24 quan falten 6 minuts per arribar al descans. A partir de les 9, Barça-Andorra. I el primer equip del Barça de futbol ha tingut descans aquest matí després de col·legiar i el Feyenoord. Demà ja tornen els entrenaments per preparar el partit de Lliga de diumenge al Camp del Llevant.
0: I pel que fa al temps, sol i algun núvol prim amb temperatures molt agradables, els valors més alts prop dels 30 graus. Diada assolellada, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i Costa Central, i no es descarta alguna gota prop del Montseny. Matí fresc i màximes una mica més altes.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 7 de la tarda, us informa Agustí Serrat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Es manté la tensió al voltant del fossar de les Moreres, on els Mossos han carregat contra manifestants de l'esquerra independentista i antifeixista que protesten per la presència d'Aliança Catalana i la seva líder, Sílvia Orriols, aquesta tarda al fossar. Més de mig cent...
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 40%.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Naus Allats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: Rescat Info.
1: En punt, són les 8. Tensió i càrregues policials contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana i Sílvia Orriols aquesta tarda a la Fossa de les Moreres, a Barcelona. Els Mossos han detingut almenys 5 persones, dues de les quals han llançat pintura durant el discurs de la líder d'extrema dreta. Els actes institucionals de l'11 de setembre arrenquen aquest vespre al Parlament. El Suprem acatarà el Constitucional i aplicarà l'amnistia a l'expresident Puigdemont un cop hagi dictat sentència, un escenari que podria arribar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes també preveu aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i a Oriol Junqueras per les despeses del procés les pròximes setmanes. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. L'organisme pronostica més inflació per al 2027 i 2028, però manté que l'economia està resistint malgrat el complicat context geopolític. Ha mort Cristóbal Colón, fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa. Colón, psicòleg de professió, va iniciar el projecte empresarial l'any 82 per ajudar a la rehabilitació de persones amb malalties mentals. Actualment, La Fageda dona feina directa a gairebé 500 persones. Alemanya Alternativa per Alemanya comença les converses per formar govern a Saxònia-Anhalt. L'empat en el nombre de diputats suposa tot un repte per l'extrema dreta si vol assolir la majoria per governar. El seu líder, Ulrich Siegmund, confia trobar un trànsfuga que li doni suport. I els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, prenen el control de la ciutat de Mokha, a la costa del Mar Roig, on és un punt estratègic per al comerç mundial de petroli, precisament en ple augment del seu preu pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. El barril de Brent continua pujant i es situa per damunt els $105. Les obres del desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer, segons el Ministeri de Transport.

0: El mur que va caure a Montcada per les pluges al març no endarrerirà, diuen, el calendari previst. El Ministeri ha activat un contracte de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable de coure, després dels més de 60 robatoris que hi ha hagut en aquesta línia.
1: Esports.
2: A la Lliga Catalana de Bàsquet en joc el Girona-Lleida ara mateix a l'últim quart. Girona 64, Lleida 78. Si el Lleida guanya, serà finalista a les 9, Barça-Andorra. El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions. Són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies en part a l'augment d'ingressos. El Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. I avui es juguen els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions. En joc des de 3 quarts de 7, el Fenerbahçe 1, Roma 1 i el PSV 1, Shakhtar 1.
0: Sol i algun núvol prim amb temperatures molt agradables, els valors més alt, prop dels 30 graus. Diada assolellada tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. I no es descarta alguna gota a prop del Montseny. Matí fresc i màximes una mica més altes.
1: 3Cat Info.
0: 8 i 4 minuts pràcticament, us informa Nàtia Dell.
1: 3Cat Info.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 50%.

Com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 75%.

0: Finalitzem l'espai musical.
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
2: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 86%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 85%.